0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: en ma pell.
1: 25 anys.
2: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
3: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que Llafranc ha recuperat aquest diumenge una tradició gegantera documentada des de principis del segle XX amb la presentació de la Rosa, la nova geganta del poble. L'estrena es va fer en el marc de la Festa Major de Santa Rosa i va anar acompanyada d'una cercavila i de l'estrena del seu ball. La Rosa representa una faronera i està vinculada a la història i al paisatge marítim de Llafranc. El seu nom ret homenatge a Santa Rosa, patrona del poble, i a Rosa Lozano, la dona que va viure més de 100 anys al far de Sant Sebastià. La nova geganta incorpora diversos elements relacionats amb l'entorn. Porta el far a les mans, del qual surten tres raigs de llum, mentre que la seva capa representa les onades del mar. I canviem de tema, perquè un dofí va morir aquest passat divendres al litoral de Sant Feliu de Guíxols després de ser localitzat en un estat molt delicat. L'animal va necessitar la intervenció dels serveis d'emergència que van intentar mantenir-lo en vida. Segons va informar Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols, l'actuació es va dur a terme amb la col·laboració de la policia local de Castelldaro, Platja d'Aro i S'Agaró. Protecció Civil va participar en el dispositiu i en les tasques de manteniment del dofí mentre es treballava per intentar salvar-lo. Malgrat els esforços dels serveis presents i l'actuació sobre el terreny, l'animal finalment va acabar morint. I Platja d'Aro utilitza només 1.400 de les 3.000 llicències d'habitatge d'ús turístics que hi ha vigent avui en dia. Segons l'alcalde Mauricio Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha al municipi que, segons apunten fons municipals, en són prop de 370. Jiménez detalla que aquests habitatges no generen res i que per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris d'aquests immobles i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
8: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no.
1: 25 anys.
9: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
10: Ràdio Capital.
11: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carles Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que Llafranc ha recuperat aquest diumenge una tradició gegantera documentada des de principis del segle XX amb la presentació de la Rosa, la nova geganta del poble. L'estrena es va fer en el marc de la Festa Major de Santa Rosa i van acompanyada d'una cercavila i de l'estrena del seu ball. La Rosa representa una faronera i està vinculada a la història i al paisatge marítim de Llafranc. El seu nom ret homenatge a Santa Rosa, patrona del poble, i a Rosa Lozano, la dona que va viure més de 100 anys al far de Sant Sebastià. La nova geganta incorpora diversos elements relacionats amb l'entorn. Porta el far a les mans, del qual surten tres raigs de llum, mentre que la seva capa representa les onades del mar. I canviem de tema, perquè un dofí va morir aquest passat divendres al litoral de Sant Feliu de Guíxols després de ser localitzat en un estat molt delicat. L'animal va necessitar la intervenció dels serveis d'emergència que van intentar mantenir-lo en vida. Segons va informar Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols, l'actuació es va dur a terme amb la col·laboració de la policia local de Castelldaro, Platja d'Aro i Segaró. Protecció Civil va participar en el dispositiu i en les tasques de manteniment del dofí mentre es treballava per intentar salvar-lo. Malgrat els esforços dels serveis presents i l'actuació sobre el terreny, l'animal finalment va acabar morint. I Platja d'Aro utilitza només 1.400 de les 3.000 llicències d'habitatge d'ús turístic que hi ha vigent avui en dia. Segons l'alcalde Mauricio Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha al municipi que, segons apunten fons municipals, en són prop de 370. Jiménez detalla que aquests habitatges no generen res i que per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris d'aquests immobles i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
0: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim,
6: descobrim
7: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
6: De cap a cap.
7: El radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: És la primera cançó que coneixem dels Another. Sonen a la ràdio de l'Empordà amb tot el ritme positiu, el que ens agrada. Talk to you.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

I ara mateix a Ràdio Capital escoltem Volcans, la carta de presentació del treball La Gran Vida, amb un videoclip on surten alguns actors de Merlí. No te'l perdis. Sense...

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
10: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
11: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Radio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.

Aquests primers compassos d'aquesta cançó segur que et recorden aquell Somebody That I Used To Know de Gotye & Kimbra. Doncs bé, la base d'aquella cançó, que ni de bon tros era de Gotye & Kimbra, és un plagi que va fer d'un èxit dels 60, l'ha agafat Dochi per presentar això que es diu Anxiety, que és tot un èxit mundial.

escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Mana, mana. Maxil·lo Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
2: A Maxil·lo Estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
2: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·lo Estètic.
2: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·lo Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
4: Maxil·lo Estètic.
5: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegur.com.
6: Fira d'Indians a Begur.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
0: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: No cal explicar-ho.
9: Escolta-ho. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
12: Eres jo. L'escoltem amb aquest End of Beginning.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. L'Ajuntament de Palamós comprarà els antics estudis de Ràdio Costa Brava per donar-los un ús municipal. Els espais són a les Galeries Carme i ocupen una superfície conjunta d'uns 330 metres quadrats. Segons Avançat Ràdio Palamós, el consistori ja ha resolt el concurs públic per adquirir aquests locals al carrer de Dida Carrell. La compra s'ha adjudicat per prop de 800.000 euros. Els veïns de Corçà demanen explicacions pel tancament de la deixalleria, que fa més de 2 mesos que no funciona. La queixa reclama saber per què no obre i vol una previsió clara sobre quan tornarà a estar activa. Els residents de Corçà denuncien la falta d'informació sobre aquest equipament de reciclatge. També insisteixen que la deixalleria de Corçà ha de reobrir com més aviat millor. Els càmpings gironins preveuen un any de rècord. A la Costa Brava Centre, l'ocupació frega el ple i el sector espera tancar la temporada amb molt bons resultats. El sector admet, però, que les altes temperatures han disparat el consum elèctric. També han fet baixar l'afluència als restaurants. Un dofí ha mort al litoral de Sant Feliu de Guíxols. L'animal es trobava en un estat molt delicat. Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols ha col·laborat amb la policia local de Castellplatja d'Aro, Platja d'Aro i Segaró en l'intent de salvar-lo. Malgrat l'actuació dels serveis d'emergència, no han pogut evitar la mort del dofí. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel variable a l'Empordà i al litoral gironí, amb núvols baixos i clarianes. Ara mateix hi ha entre 18 i 23 graus, amb vent fluix. Les màximes pujaran fins als 28 o 30 graus i les mínimes es mouran entre 18 i 22. Demà i els propers dies, temps força estable amb alguns núvols. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corçà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corçà, el teu gasoil de confiança.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
1: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: La millor música del món.
0: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Clapés.
9: Seguim a Ràdio Capital, ara amb aquest remix que ha fet David Guetta d'aquesta cançó de Bruno Mars. És el Versace.

0: poble. 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila, viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

0: sona bé. És Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Marxo a la platja.
6: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, mou't amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: saltant-ho a la platja, a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike, una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat, és Baby Doll.

0: Jugular.
1: Que bona que és aquesta de Triquell.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
1: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim,

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, havaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbegur.com.
1: Fira d'Indians a Begur.
2: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
2: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
2: Escola de Fotografia ERAM.
4: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa-te'n al web cnestartit.com.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila, viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital. On si no!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
1: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Què tal, amics? Bona tarda. Què? Està molt dura la tornada? O encara potser hi ha alguns que aprofiten l'últim dia del mes d'agost per fer vacances? Qui ha aprofitat la feina aquest cap de setmana és el Girona, sí senyor, que va fer un partidàs a Montilivi fotent-li 5 gols a les Palmes. Va bé això, molt bé Girona. D'aquí uns moments ens donarà més detalls el nostre company Raül Buixac.

0: Per cert, no m'he fixat mai si hi ha molts radars fins a arribar a l'estadi de Montilivi a Girona, o estan repartits a d'altres indrets, a altres zones més punyeteres de Girona. Dels radars de Girona Ciutat i, sobretot, de la seva recaptació, en parlarem avui amb el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, Isaac Sánchez. Els radars, no em negareu que són l'autèntica xarxa social de les carreteres. Et veuen, et fotografien i després t'envien una notificació a casa. A la ciutat radar, a la carretera radar, vas una mica per sobre del límit i al cap d'uns dies, respecteu el límit de velocitat, us hem enxampat infraganti. Infraganti, com si haguessin descobert un cotxe robant un banc. I en tenim moltes, moltes de multes de radars. Ja no es condueix, no. Avui es fan donacions voluntàries a trànsit. L'únic que fa falta és que el radar, abans de fer la foto, et digui: somrigui, sisplau, que aquesta també li cobrarem, eh?
1: 972 313 702.
0: Au, va, teniu moltes multes per culpa dels radars? Us n'han fet moltes de fotos al vostre cotxe? Ha quedat maco? Ha quedat mogut? Comencem, va.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: que es fan matins. Comptant les llàgrimes, el buit ha pres a caure cap amunt.
1: Com que els elefants, malgrat el que diguin o que es grasses, no volen, el que sí volen a Montilivi són els gols. 5 gols van volar aquest cap de setmana. I van aterrar bé a la porteria.
2: Raül Muixac.
1: Hola, Raül.
3: I de fet vam fer
1: així,
3: el que passa que
1: ens
3: demanen
1: un per una espatlla. Ui, Raül, et sento fatal. T'hauries de moure una mica, no, perquè... Sí, perquè tinc problemes de...
3: Hola,
1: fem proves, un, dos. A veure, Raül...
4: Hola, un, dos.
1: Ara, un, dos. Ara et sento una mica millor. Dèiem així, sí, 5 gols van volar a l'estadi de Montilivi.
4: Sí, senyor, 5 gols, dic que podrien haver estat 6 perquè ens demanen la 1 perquè hi havia un jugador amb una espatlla en fora de joc. Si no, encara el festival hagués sigut molt més gran. I vaja, un partit que convenia molt. I perquè tant. No sé quan feia que el Girona no tenia un festival a casa, no tenia un partit senzill, no feia disfrutar l'afició, i tot i que els dubtes estructurals segueixen sent-hi, com a mínim tots plegats vam tenir una alegria que va anar molt bé per intentar, doncs, fer més suportable aquest tram en el que estem immersos.
1: Escolta, que és molt dolent les Palmes.
4: No, era el líder de la categoria. Era el primer classificat. Mira, això ve molt bé per explicar el que és la segona divisió. La segona divisió és aquesta categoria que el líder pot caure per 5-2 al camp del Girona. Qualsevol equip et pot pintar la cara, en qualsevol camp pot saltar la banca, la lògica no és tan clara com a primera divisió, i vam tenir una bona mostra, no? Les Palmes havia guanyat els dos primers partits de Lliga, sí. El Girona havia jugat bé contra el Leganés, però no s'havien sortit, i havia jugat malament a Còrdoba, i contra les Palmes va volar. I una altra cosa que vam aprendre és que a vegades es poden guanyar partits sense tenir la possessió, que és aquesta obsessió que ha tingut el Girona amb Mitchell a la banqueta. Va perdre la possessió el Girona. Les Palmes va tenir més estona en la pilota, però el Girona quan la tenia va fer més mal. Per tant, jo crec que són dos aprenentatges que vam tenir aquest de setmana que ens poden servir.
1: Tu, el colombià aquest, com es diu, el que va fotre aquell gol tan maco?
4: L'Esprilla.
1: Oh!
4: L'Esprilla.
1: Oh!
4: Home, aquest és el fitxatge de l'història del Girona, Joan.
1: Com?
4: 18 milions va costar. El que passa que les dues anteriors temporades ha passat de puntetes fins al punt que l'any passat el van cedir al Galatasaray. Tampoc va acabar de funcionar. I està per veure si s'acabarà quedant el que queda de temporada, perquè és un dels jugadors que té ofertes per marxar. De fet, demà a les 12 de la nit es tanca el mercat de fitxatges.
1: És el que t'anava a dir.
4: I demà podria ser que fos un d'aquests jugadors que acabés Ostres. Volant. Si Esprilla es queda, jo crec que tenim... I es queda amb aquestes condicions i amb aquesta voluntat de fer-ho bé com està tenint en aquests primers partits, jo crec que tenim un bon argument per pensar en positiu. Si aquest home marxa, doncs, bueno, s'haurà de buscar algun jugador que tingui aquesta espurna, però el que està clar és que si ell vol i està bé, és un jugador que no n'hi ha cap altre a la categoria. Està com ell.
1: Boníssim, eh? Quin gol, que, vaja, és un, sí. Gol, un gol, però sensacional, i per xalada de debò, per aixecar-te del sofà, de la cadira, per fotre un bot i tocar el sostre, eh?
4: I tant. Tant i tant, sí, no, realment és un jugador que ensenya massa en comptagotes allò que diuen que li van veure per pagar per ell 18 milions d'euros. Si això fos més regular no tindríem cap problema amb Esprilla i potser estaríem a primera divisió.
1: Molt bé.
4: Però vaja, el que està clar és que si es queda en aquestes condicions tenim un element desequilibrant de primer ordre.
1: Va, i la propera cita del Girona és a Gijón, una bona fabada asturiana,
4: sí.
1: I apa, mm-hmm. Com està això?
4: Dissabte un quart de cinc, és un altre dels equips grans de la categoria, fa anys que està a segona divisió, ens tenen moltes ganes, moltes, hi va haver un any que jugaven l'ascens tots dos, i van passar coses estranyes en aquells últims partits. Va pujar l'Sporting, el Girona no va pujar, però els hi va quedar una ràbia a dins a la seva afició, que no, i cada vegada que es menciona el Girona, l'afició de l'Sporting li puja la febre. A veure si el Girona és capaç de, doncs, jugant com contra les Palmes, tornar de Gijón amb algun resultat positiu i ja començar a pedalar de valent en aquesta segona divisió tan complicada.
1: És estrany això, eh? Ara, clar, estem parlant de termes esportius, però ara t'escoltaré, explicaré una de les batalletes meves. Te recordes abans quan les matrícules del cotxe hi havia encara la gira de Girona? Això ja fa molts, suposo que has tingut... Com?
4: I primer la gira... Després va venir la GI,
1: exacte.
4: Però primer la GE.
1: Exacte. Doncs me'n recordo que una vegada estava per Sevilla, conduint pels carrers, i estava en un semàfor i un taxista se'm para. Oye, ¿tú eres de Gijón, hijo mío?
4: De Gijón, mare de
1: Déu. Sí, i a més, hi havia molta gent de Gijón, i ja sap, hi ha una rivalitat increïble entre Oviedo i Gijón, que van comprar plaques de matrícules i se les van posar al cotxe per tenir el segell d'identitat genuí, la denominació d'origen de Gijón, eh? I eren de Girona, sí. Però, en fi. Escolta, Raül, doncs ja et sentirem aquest dissabte. Fotrem una bona famada aquí. I ja està, no hi ha cap
4: problema, eh? I a veure si dissabte l'Esprilla segueix jugant al Girona i segueix marcant gols al Girona i ha arribat algun més, perquè recordem que demà a les 12 de la nit es tanca el mercat de fitxatges. Avui el Girona ha anunciat l'arribada d'un defensa, Mateu Morell, un mallorquí. En principi va al darrere d'algun defensa més i algun jugador més del mig del camp i ja va al darrere de tancar alguna sortida, algun d'aquests contractes tan alts, a veure si els pot alliberar. Tot això entre avui i demà ha de quedar resolt.
1: Gràcies, Raül. En parlarem dilluns que ve. Una abraçada.
4: Una abraçada.

0: Night Shift, el torn de nit dels Commodores. A 2:45 i 2 minuts, tornem d'aquí uns moments amb... I no m'importa nada, nada. Luz Casal, d'aquí 3 minuts, després de la publi, la podreu escoltar.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't ara.

0: Dos minuts i arribem a 3:45 de la tarda. Som a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona.
1: Avui anem cap
0: a Girona, precisament. L'Ajuntament de Girona ha posat 41.068 sancions en el primer any de funcionament dels radars que hi ha en els principals accessos a la ciutat. Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i el de l'Avinguda Josep Tarradellas. A nosaltres ens acompanya ara mateix en directe l'Isaac Sánchez, que és el regidor de Mobilitat i Espai Públic de l'Ajuntament de Girona. Isaac, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
0: A veure, ja sé que no podem comparar amb altres anys perquè aquest és el primer any de funcionament dels radars, però déu-n'hi-do, són moltes sancions, 41.068, no?
2: Sí, ho pots mirar d'aquesta manera, però jo el que miraria és si els radars, diguem, han fet l'efecte que tocava, diguem, que és que els vehicles que excedeixen la velocitat en aquests trams on s'han posat els radars, si realment la velocitat s'ha anat reduint i, per tant, les infraccions han anat baixant. I en realitat ha estat així. Durant aquest any, doncs, cada un dels trams s'ha vist com la velocitat ha anat descendint, depèn de quin radar amb més mesura i depèn de quin radar amb menys mesura. Però, en tot cas, tots quatre han anat baixant a nivell d'infraccions i, per tant, vol dir que hi ha menys velocitat i, per tant, més seguretat per tothom, per les persones que caminen, que van amb bicicleta o que van amb el mateix vehicle motor.
0: Per tant, aquests radars nous han servit per millorar la circulació, la sinistralitat i alguna cosa més?
2: Correcte. De fet, si mirem, diguem, si comprem, diguem, els mesos de 2025, diguem, des del 13 d'agost de l'any passat, que és quan es van començar a posar, des de quan es van començar a funcionar, diguem, fins a desembre de 2025, i fem la comparació amb aquests amb els primers 6 mesos, diguem, d'aquest any, podem veure que en total, diguem, han baixat un 33, com amb els primers 6 mesos, diguem, d'aquest any, podem veure

0: vermell, que és quan et passes amb, si et passes en vermell, diguem,
1: un semàfor,
0: una cuilla,
1: sí.
0: Doncs un semàfor, llavors sí que també aquest.
1: Escolta, aquest Isaac, jo en tinc, jo en tinc un de molt maco que hi he quedat mogut amb el cotxe, a la carretera de Barcelona, que pel semàfor, que era taronja, i vaig passar i resulta que es va posar vermell i em va arribar una multa molt maca també, o sigui que...
0: De fet em referia en aquest.
1: Ah, en aquest.
0: En aquest foto vermell.
1: És carretera Barcelona amb, com es diu?
0: Amb Emili Graït.
1: Ai, com l'estimo, aquest radar. Com l'estimo.
0: Ja m'ho crec. Com l'estimo. Bueno, som molts, jo també, a mi també m'ha pescat alguna vegada fa anys.
1: O sigui que no pots predicar amb l'exemple, eh?
0: Bueno, ara procuro fer-m'hi més.
1: Escolta, quin és el radar en general que genera més multes de Girona? Ja saps que és una curiositat que tenim els periodistes. Hi ha la finalitat aquesta de millorar la circulació i sobretot evitar els sinistres. Però quin és el radar més recaptatori de Girona?
0: Finalitat. Doncs el que, bueno, allà on hi ha més infraccions, doncs és en el radar que hi ha davant de l'Escola Maristes,
1: sí.
0: L'avinguda Josep Tarradellas. De fet, és el que sempre és el que té més infraccions, i el segueix, o el seguia, bueno, el seguia de prop Pedret, que també estava a 30 quilòmetres, però com que es va a 30 quilòmetres per hora, però com que vam veure que baixaven el número d'infraccions durant aquests primers, durant els últims mesos i principi d'aquest any, a mitjans de març vam passar aquesta velocitat de 30, la vam passar a 40, i llavors sí que és veritat, doncs, que al fer aquest canvi, les infraccions en aquest punt, diguem, de Pedret, doncs també han baixat força.
1: Amb aquest semàfor de Pedret, Isaac, hi va haver molt d'enrenou, no? Sobretot per el límit de velocitat de 30, que després, com bé dius tu, vau canviar a 40.
0: Correcte. El que passa és que eren unes velocitats que no es van posar juntament, diguem, amb el radar, sinó que eren unes velocitats que estaven posades des de l'any 2021. Per tant, bueno, tothom, des del 2021 fins l'any passat, tothom podia conèixer quina era la velocitat en aquest tram. I també cal dir que encara que sembli que sortim quan anem de Pedret cap enfora o cap a... O sigui,
1: ai, que t'hem perdut.
0: Sembla que sortim de les ciutats així, perquè encara tenim, encara ens queda ciutat, ens queda el Pont Major, per exemple. I per tant, estem en un tram que és urbà, i no t'acostes encara en el tram, el que és el tram interurbà. Però en tot cas, com que havien baixat les sancions, doncs vam considerar que es podia passar de 30 a 40 quilòmetres per hora.
1: Isaac, hi ha alguna zona més conflictiva de Girona que us esteu plantejant posar-hi algun radar?
0: De moment no ens hem plantejat ni posar més radars, ni de moment canviar la ubicació d'aquests quatre, no, o d'algun d'aquests quatre. Per tant, de moment quedaran com està.
1: I si et faig una pregunta molt malintencionada, me la contestaràs o no?
0: Bueno, home, depèn de la, de,
1: no, a veure,
0: de la intenció. No?
1: A veure,
0: sí, tant.
1: Sabries dir-me què recapten els radars de Girona? I
0: això no t'ho sabria dir.
1: No ho sabria, no t'ho sabria.
0: Ja t'ho dic d'antuvi. No, perquè això ho porta una altra àrea, diguem, de l'Ajuntament, i per tant no sé quina és la recaptació que acaba tenint, diguem, l'Ajuntament, fruit, diguem, d'aquestes sancions, fruit de les infraccions que s'hagin fet, i per tant no t'ho sé comentar, perquè a més, una cosa és el número d'infraccions que es facin, l'altra és si es paguen amb un temps, diguem, que per tant pots acollir, diguem, a pagar
1: una
0: reducció.
1: Sí, sí, sí.
0: Correcte, i etcètera, etcètera. Per tant, no t'ho puc. No t'ho sé dir. És la veritat.
1: Isaac Sánchez, regidor de Mobilitat i Espai Públic de l'Ajuntament de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada. I,
0: gràcies a vosaltres.
1: I que vagi bé. Una abraçada.
0: Vinga, fins una altra. Merci.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
7: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
6: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
6: Informació i entrades a visitbegur.com.
7: Fira d'Indians a Begur.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Baixó, 5 de la tarda i 6 minuts, Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6.
1: 972 313 702.
0: Ja us hem dit fa uns moments, el regidor de... De què? De què? De mobilitat de l'Ajuntament de Girona, l'Isaac Sánchez. Hem parlat dels radars de Girona i ens ve de meravella, com en ell el dit, per demanar-vos si teniu moltes multes per culpa dels radars. Si heu quedat molt bé les fotos que us ha fet el radars, ens ho podeu enviar ja via telefònica en directe, trucarà en directe, o a través del nostre WhatsApp. Missatge de text o veu. D'aquí uns moments el nostre turista accidental, Adrià Bas, que avui ens porta al Pirineu.

0: Adrià, oi que és molt ensucrada aquesta cançó?
1: Molt, i ara estava pensant la de temps que fa que no la sentia sencera. Mare de Déu.
0: Bé,
1: ja. Ara, que les, és ensucrada, però si te la pares a pensar, sí, és veritat, sí. No hi ha mai coses... Hi ha paraules que no. Costen molt de dir.
0: Sí, sobretot les que diu la veritat.
1: Sí, francament sí.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ai, escolta...
1: Ave Maria Puríssima.
0: Sense pecat fou concebuda. Escolta una cosa. No hem parlat privadament, però ho farem en públic, perquè ja saps que amb els nostres oients no tenim secrets. L'Adrià Bas és el nostre turista accidental. Escolta, això de buscar destins refrescants, potser que ja hauríem de començar a canviar el nostre proper objectiu, perquè la tardor està aquí a tocar, eh?
1: L'altre dia li deia al Martí, dilluns passat ho vam dir justament amb el Martí, dic, no sé quants dies més ho farem, perquè ara ja refrescar, ja ha començat a refrescar una mica tot arreu.
0: Clar.
1: Vull dir que ara ja hauríem de començar-ho a canviar, sí, certament. Sí. Hem de buscar un altre pretext. Però jo crec que podíem fer que avui és l'últim, perquè a més
0: perfecte.
1: Avui farem una festa major.
0: Ah, val, perfecte.
1: I com a bon final de festa, doncs aprofitarem per parlar d'una festa major i la setmana que ve buscarem un nou pretext. Ja
0: doncs
1: l'investigarem.
0: Va, comencem.
2: El turista accidental, amb Adrià Bas.
0: I avui el turista accidental se'n va als Pirineus, de Lleida, en aquest cas.
1: Sí, senyor, a l'Alt Urgell. De fet, la setmana passada vam fer una part d'aquest Pirineu perquè vam anar als Pallars i que vam anar allà a Aigües Tortes, a l'Estany de Sant Maurici, però aquesta vegada ens quedem una mica més cap aquí. Aquest cap de setmana, des de dijous, des de divendres, més ben dit, fins demà, és la festa major de la Seu d'Urgell.
0: Ah.
1: I és una molt bona oportunitat doncs per anar,
0: A visitar el Mercadona.
1: Sí, els nassos, el Mercadona. La Seu d'Urgell és una ciutat, és una capital preciosa que no tothom la té tan controlada, la gent de Barcelona, perquè els de Barcelona quan pugen al Pirineu van tots a la Cerdanya,
0: passen de llarg.
1: Però sí, però hi passen de llarg, el que se'n va cap a Andorra i tot sí, això, hi passen de llarg, però no hi paren. Per tant, us ho recomano. Aquest cap de setmana ha estat la festa major. Ahir, per exemple, potser ho vau veure al Telenotícies de TV3, van ser notícia, perquè la Seu d'Urgell té com a ball tradicional el Ball Cerdà, una de les variants que hi ha per tot el Pirineu del Ball Cerdà, i enguany van ser rècord de nombre de parelles balladores, que van ser gairebé 150 parelles.
0: Ho veus, que bé.
1: I és un esdeveniment que replega o reuneix moltíssima gent, els propis balladors, però també els familiars i els amics i tot de gent que té ganes de veure'ls, les parelles molt ben vestides, elles
0: amb les
1: seves faldilles.
0: Amb barretina, com van?
1: Ells van amb pantaló de traje negre o blau marí, amb sabata, amb camisa blanca, la faixa tradicional, la faixa de pagès. I els adults, perquè els nens petits porten un altre uniforme, però els adults van poden portar o la camisa a l'aire, diguem-ne, arremangada, o portar al damunt una armilla, que qui més qui menys, doncs aquí sí que hi ha una certa llibertat en l'estampat de l'armilla. I elles, no, elles porten un vestit espectacular, moltes d'elles doncs els hi fa la família, algunes porten el típic vestit de l'àvia o que havia sigut de la mare i se'l van arreglant amb generació en generacions. Això és molt bonic, porten unes faldilles molt ben treballades, van vestides a l'estil pubilla, perquè ens entenguem.
0: Oh, veus que bé, eh?
1: Però, i sobretot porten al damunt, a la part del pit, en diuen corbata, però és com si fos un mantó que tapa les espatlles, que són brodades, molt ben brodades i molt treballades, n'hi ha de més, n'hi ha de menys, i el cabell, doncs, una reixa de cabell, la reixa de pubilla, i unes mitenes, els típics, les mitenes de reixa dels braços. Molt bé, molt bonic. El Ball Cerdà d'ahir va ser preciós.
0: Ai, que t'he perdut. Clar, s'estava, suposo, arreglant per anar a ballar, i el més calent a l'aigüera. A veure si el recuperem. Aguantarem fins a 4 o 5 segons, ara que es posava interessant. Ja teníem els vestits i ara volíem saber què és el que podíem anar a veure a la Seu d'Urgell, a part del Mercadona. Dic això del Mercadona perquè hem fet moltes conyes amb l'Adrià Bas moltes vegades, que Andorra ja no s'hi pot anar a comprar, sinó que els d'Andorra se'n van a la Seu d'Urgell al Mercadona, que els hi surt més a compte. Va, tornem d'aquí uns moments amb l'Adrià, que no...
1: Hola,
0: ah, ara, ja t'hem recuperat, sí.
1: Escolta, ja sóc aquí.
0: Sí. Continua.
1: Per fer-ho ràpid, doncs això, no, anava a dir que ahir va ser un dia preciós i que, a més, la novetat d'aquests dos últims anys és que aquest, que és un ball de cortejo, que es deia abans, és un ball, era el típic ball dels joves per anar a trobar parella, sí, en origen.
0: De festeig.
1: Ah, això mateix, de festeig, correcte, gràcies. Sí. Però ara, avui en dia, hi ha el ball a gent de totes les edats. Però és que la novetat és que des de fa un parell d'anys també el poden ballar parelles del mateix sexe.
0: Ah, veus?
1: Que això és nou. I és molt bonic veure com ahir, per exemple, hi havia una parella de dues dones, dues noies, vaja, que no necessàriament tenen per què ser parella, vull dir, en aquest cas eren dues amigues, doncs això, que ballaven. I dit això,
0: escolta,
1: penseu que la Seu d'Urgell,
0: ja
1: més enllà de les festes, el que heu de fer és menjar molt formatge. Recordeu que allà hi ha la cooperativa del Cadí, hi ha la cooperativa del formatge del Cadí,
0: i tant, és molt bo.
1: Que té grandíssims formatges, tant els de supermercat com els més artesanals, que són boníssims. I a qualsevol dels restaurants de la Seu trobareu fórmula per poder-ne menjar. I d'allà sí que jo us diria que us deixeu escapar, us deixeu perdre pels pobles de l'Alt Pirineu, per exemple, pel municipi de les Valls de Valira. Les Valls de Valira no té un nucli, sinó que en té 13. Ostres. És a dir, són 13 entitats municipals descentralitzades, per exemple, Arcavell, Bescaran, Estamariu, no les diré totes perquè no me les sé de memòria, però són els pobles que connecten la frontera d'Andorra. Són aquells pobles en els que abans tradicionalment hi havia tant de contrabando, havies de vigilar els camins.
0: Sí.
1: Doncs ara són camins de muntanya per anar a passejar i per anar a veure les vaques de l'Alt Pirineu, que hi ha els ramats deixats anar.
0: Que macos.
1: I la veritat, són llocs, i aquí ho lligo amb el pretext que teníem aquest estiu, en els que realment quan hi peta el sol hi peta fort i fa calor, però als vespres, si està fresquet, si dorm la mar de bé, no necessites aire condicionat ni ventilador. Així que posats a fer aquesta ruta per llocs fresquets, tanquem-la, doncs, amb la Seu d'Urgell i amb l'Alt Urgell.
0: Campana i s'acabó. Escolta, Adrià, fins la setmana que ve, eh?
1: Apa-li, un petó.

0: All for Love, Rod Stewart Sting, de la pel·lícula Els Tres Mosqueters. I de pel·lícula en pel·lícula, després de la publi... no, Dirty Dancing, no, Full Monty. Ens esperen el Hot Chocolate.
1: Mana, mana. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Montaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: El vostre cotxe ha quedat retratat moltes vegades en algun radar. Avui hem parlat de radars de Girona, de l'Ajuntament de Girona, però n'hi ha molts. Jo no aquí dic si n'hi ha masses o no. N'hi ha molts, eh? Vull saber això, si teniu moltes multes, en definitiva, dels radars. Abans de passar a una trucada que ens arriba de la Bisbal, de la Maria, llegeixo comentaris, per exemple, de la Cristina de Girona. Diu, alguna m'ha caigut, sí, i sempre per anar una mica per sobre, no per córrer gaire. La típica que quan arriba penses, quina ràbia. En Pau, que és de Banyoles, en tinc una de fa un parell d'anys i des d'aleshores vaig molt més pendent, sobretot dels radars de tram, que em fan patir més. Ostres! Sí. Jo ara diria que... Ho dic de memòria. El radar de tram que hi ha a la carretera entre Cassà de la Selva i Llagostera sembla que no funciona. I no sé si el de la variant de Figueres funciona o no, i de la variant de Girona. És igual, tampoc vull provar-ho, eh? No vull que ho proveu, i per provar-ho us fotin una multa o una foto per culpa meva. A veure, Gerard, que és de Porqueres, diu, dues aquest últim any, les dues per molt poca diferència. Ara, quan veig un senyal de radar, aixeco el peu, encara que ja vagi bé. L'Anna és de Palamós, diu, no gaires, però alguna sí, la pitjor sensació és veure el flash i passar-te tot el camí pensant si t'ha enganxat a tu o al cotxe del costat. A veure què és el que diu la Maria de la Bisbal. Hola Maria, bona tarda, com estàs?
2: Hola. Ric d'aquesta noia de la del flash que fa riure.
1: Sí.
2: No sé si estàs pendent també del flash, fa riure. Ui, jo sóc molt sosa, a mi. Jo tinc una multa en tota la meva vida.
1: Què?
2: Una multa per radar. Sí, només una, molt sosa. Cero...
1: Patatero.
2: Cero patatero, molt poca adrenalina, molt avorrida. I és el tram, precisament, de l'autovia d'aquests de tram, de l'autovia de Girona, per aquí darrere Quart i tot això, no sé com es diu aquesta autovia.
1: No és autovia, la variant de Girona.
2: Exacte. Sí, la variant, perdó, sí, exacte, sí, la variant, sí, aquesta, sí. La variant.
1: Ah, sí?
2: Sí. Sí, d'escanetes, ben maca la foto, que te surt tot ben maco.
1: Exacte, i, que
2: i pensava que no era... Sí, que no era... Exacte, aquest de 80. Re, anava a 83.
1: Ostres!
2: Però sí. Pues zasca, em van pillar. Fa molts anys. I vaig dir, em sembla que mai més. 100 i pico d'euros, no sé, una borrada per 3 quilòmetres i tot. I vaig dir, mai més. I des d'aleshores, una sosa. Jo, a 80, 70, 90, el que me diuen. Que no me passo d'allò.
1: Mira, m'acaba d'enviar un...
2: 70, 90, el que me diuen. Que no...

0: fer, no?
1: Sí, sí, sí. A veure,
0: però,
1: a veure, jo dic, crec que ets molt cruel en tu mateix a dir que ets sosa conduint. Jo crec que el qualificatiu aquí, que ets prudent i ja està.
0: Però prudent, que, prudent, però, molt cívica, sí. Soc molt d'allò. Llavors ja dic, em va caure una que em vaig indignar molt i molt, perquè soc molt cívica, molt... Exacte.
1: Per 3 quilòmetres. Em sembla que hi ha un marge, no ho sé...
0: Hi ha ràbia.
1: Em sembla que hi ha un marge d'uns 10 quilòmetres. Si tu et fixes, el teu compte quilòmetres, quan marca la velocitat del teu cotxe, en realitat està una mica tocat. Va menys.
0: Poder sí.
1: No ho sabies?
0: Sí. Mira, ho tens controlat, tu,
1: oh, això. Home! Jo et podria fer classes de recuperació de punts i de tot, eh?
0: Molt bé, sí. Tinc una amiga també que diu que té una relació tòxica amb els radars.
1: Sí.
0: Sempre la pillen. Sempre la pillen, sempre l'enganxen. És a dir, aixeca el peu, aixeca el peu.
1: En fi.
0: Heu d'aixecar el peu, home, heu d'anar pup, pup, pup. És una pasta, eh? És
1: oi,
0: una
1: pasta. Digue'm a mi. Sí.
0: I després els cursos per recuperar punts.
1: Sí,
0: etc. Vull dir, buà. Sí. Jo no soc avorrida amb això. Sí,
1: ma,
0: sí,
1: no, avorrida no.
0: Prudent. Sí, molt prudent.
1: Maria de la Bisbal, que vagi bé. Adéu.
0: Molt bé, gràcies. Adéu.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alsina i avui a Girona és notícia que els Mossos han detectat fins a 16 taxis pirata en tot aquest mes d'agost a la demarcació de Girona. Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien els serveis amb vehicles particulars o de lloguer a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet en col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació. En total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles. I el cap de la policia local de la Jonquera, Alonso Caballero, ha decidit portar als jutjats l'Institut Nacional de la Seguretat Social després de la denegació de la jubilació. Caballero haurà de reincorporar-se com a cap del cos aquest dimarts després que la Seguretat Social no aprovés la seva jubilació per no complir l'edat mínima. Caballero, però, aporta un estudi del mateix Institut Nacional de la Seguretat Social on s'especifica que es podria jubilar l'1 d'agost del 2026. Amb aquest document, l'Ajuntament de la Jonquera va decretar la baixa de Caballero i ara ha de readmetre'l perquè l'informe definitiu denega la seva jubilació. El policia carrega contra el sistema que considera anacrònic i avisa que hi ha molts més casos com el seu. I un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte del vespre a la Gola de Fluvià per exigir a les administracions que apliquin les resolucions judicials i recuperin l'ús públic d'aquest espai natural. Els manifestants han portat arbres per plantar-los simbòlicament a l'espai on hi ha un privat que hi desenvolupa activitats econòmiques de forma irregular i també demana l'obertura del camí públic del Juncar. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegur.com.
6: Fira d'Indians a Begur.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i 4 minuts, de cap a les 7, a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. D'aquí 10 minuts aproximadament anirem cap a la Bisbal a treure la pols, que en té molta, de la discoteca particular de Miquel Abres. L'única condició que té en Miquel en aquesta secció que fa cada dilluns és de no posar cap cançó seva. Ha de ser de la seva discoteca, cançons que li hagin marcat musicalment parlant la seva vida.

0: Les cançons de Miquel Abres.
1: 3 minuts per un quart de 7 de la tarda. Miquel Abres, benvingut de nou després d'un mes de vacances, que no ha estat de vacances, sinó que tenia tanta feina que havia de fer de vacances d'aquest programa. Com estàs?
2: Molt bé, Joan. Encantat de tornar a seguir.
1: Molt bé. Anat bé el mes d'agost?
2: Sí, un mes molt ple de feina. Tots sabem que se'ns emplena l'Empordà a saco i és molt més difícil anar pels llocs. Hi ha molta gent a per tot. Molta calor, com tots sabem.
1: Sí.
2: Però
1: sí,
2: per sort s'està acabant l'agost.
1: Per sort s'està acabant l'agost. Però tu, la teva feina continua tot l'any amb concerts amunt i avall, el que passa que s'incrementa. En quin tant per cent s'incrementa la teva feina l'agost? Ho has comptat, més o menys?
2: Sí. Bueno, bé, mira, per exemple, jo ara tindré concerts cada cap de setmana fins al novembre, val?
1: Sí.
2: Però a l'agost es toca quasi cada dia perquè fas coses de festes majors, tinc també un grup de versions, que els de Best Of, que també no parem de tocar per tot Catalunya.
1: I que ho foten molt bé.
2: I que funciona molt bé, sí, a rock and roll. Mm. I, bueno, al final és tocar quasi cada dia. Hi ha dies que faig dobletes o tripletes, que és aquest el nivell. Sí.
1: Escolta, i ara ho lligarem la pregunta del dia. I vas amb el teu cotxe aquestes actuacions musicals previstes, teniu una furgoneta i aneu tots plegats. Com t'organitzes? La logística, vull saber.
2: Mira, jo tinc la gran sort que els músics tots som de la Bisbal i sempre anem al local d'assaig, que és el local d'en Toni Molina.
1: Sí.
2: Allà és el punt de trobada i tenim la sort que en Toni té una furgoneta i anem tots amb la furgoneta, amb els trastos i normalment només amb un cotxe ja ho fem, i si no, de vegades, si hem de portar nosaltres l'equip de so també, doncs ja anem amb dos cotxes.
1: Ara entendràs per què et feia la pregunta. Saps de què parlava avui? No de què parlava en passat, de què estic parlant aquesta tarda?
2: No.
1: Dels radars i les multes!
2: Hòstia.
1: Què, en parlem o no?
2: Hòstia. Bueno, jo... Uf.
1: Què, no digues...
2: Em costa... No, intento sempre anar a la velocitat que diu el radar. El que faig ara sempre és portar el GPS posat.
1: Sí.
2: Perquè així me va dient els quilòmetres que he d'anar a cada lloc, i si a radars, i si no, i si tot plegat. Però és que és un drama.
1: Clar, és que imagineu-vos la situació. Músics que acaben a les tantes de la matinada, que aquelles hores les carreteres no estan tan apaïdes i que pots anar més de pressa de la velocitat normal, clar, també hi ha més possibilitats que t'enganxi una foto d'un radar. És el vostre cas?
2: Sí, arriben regalets d'aquests. Sí? Sí que arriben. Intentem que no sigui... Però sí que a vegades passa, però per molt pocs, el fotut és això. Jo, per molt pocs quilòmetres, per 3-4 quilòmetres...
1: En sèrio?
2: Moltes,
1: també m'han trucat a la Bisbal abans, que es veu que una noia, la Maria, a la variant de Girona, que hi ha un radar de tram de 80, que has d'anar a 80, es veu que anava a 83 i li van fotre una multa. Jo em pensava que hi havia un marge de flexibilitat de 10 quilòmetres, però es veu que no.
2: No, que va, 10 quilòmetres et cau un bon puro, 10 quilòmetres més.
1: Ostres, no, en fi, bueno.
2: No, n'hi ha molts, per aquí a l'Empordà tenim de molts de radars i de molt fotuts, sí, de molt sí, d'aquests sí. que estan amagats i sembla que ho fan després per recordar, bàsicament, ja ho sabem, això.
1: Tu, escolta, ara em diràs una cosa, com que avui estem fent una mica d'anàlisi, pels qui conduïm molt per les carreteres gironines, el radar de tram que hi ha a la carretera entre la Bisbal i Girona, que em sembla que és des de... Saps a la pujada? A veure, direcció Girona, i em sembla que és arriba abans de Bordils o Flaçà. Aquell radar de tram funciona o no?
2: Això, mira, jo crec que no funciona perquè no m'ha arribat mai cap multa.
1: Tenim el conillet d'Índies. El conillet d'Índies, Miquel Abres. No funciona.
2: No ho sé, però jo crec que no, perquè a més és una recta que...
1: Sí,
2: que,
1: sí.
2: Bueno, que podria haver passat de 5 quilòmetres perfectament.
1: Sí.
2: Però no ho sé si funciona. Clar, és un de tram, el que sí que funciona és el de la variant que va cap a Girona.
1: Perdó. M'estan enviant un missatge... Llegeixo textualment, eh? No diré de qui és. I tant que funciona el puto radar de Flaçà.
2: Hòstia, doncs mira. Doncs, per sort, suposo que com que vaig frenar i no m'ha arribat mai. Bueno, no cridem el mal temps,
1: No, però veus, avui el programa d'aquesta tarda és instructiu, perquè com a mínim t'assabentes dels radars que funcionen, dels que no funcionen. Jo estava convençut que hi havia un marge de 10 quilòmetres abans que et foti la multa. Ara ja veig que no, perquè si has d'anar a 80 i vas a 83, a 83 ja te la foten la multa. O sigui que anem malament. Va, escolta, canviem de tema i posem Bruce Springsteen amb una balada preciosa. Digue'm per què has triat aquesta cançó, Miquel.
2: Mira, aquesta cançó és una cançó que acaba de sortir ara, que és que encara lo bo d'en Bruce Springsteen és que tot i ser el gran el rei del rock, perquè és una passada en Bruce, és un mite i està viu, però ja podria ser, perquè és una llegenda, no? Encara té temps per fer col·laboracions amb artistes que comencen. I aquest és el cas d'un grup que es diuen The Bleachers, que han fet una cançó que es diu Chinatown. I ell ha cantat amb ells. I és una obra d'art.
1: Molt bé. Doncs l'escoltem, Miquel. En compte la carretera i fins dilluns que ve.
2: Molt bé, fins dilluns. Bona setmana.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui estem fent un servei als conductors, no som Waze ni el Google Maps, però poc hi falta, eh? Estem parlant dels radars. Si us han posat moltes multes, multes per radar, i si el vostre cotxe queda ben maco a la foto, eh? Marta de Palafrugell, alguna multa de radar m'ha caigut? Sí, sobretot aquelles que no t'esperaves perquè vas convençut que circules bé i després et trobes la carta a casa. No en tinc moltes, però cada vegada que passo per un radar miro el compte quilòmetres dues vegades. Jordi de Figueres, jo n'he tingut un parell sempre per radar i el pitjor és que quan t'arriba la multa ni recordes aquell moment. Ara, quan veig el cartell de control de velocitat, aixeco el peu imminentment. La Sílvia és de Girona, a mi m'han enxampat alguna vegada, però no diria que en tinc moltes. Normalment és per anar una mica per sobre del límit sense adonar-te. D'on ves el tanto? Per 3 quilòmetres de més, clata-clac. Diu, no són grans excessos, però el radar no perdona. Yeah.

0: Dos quarts de set i quatre minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. I després de la publi...
1: Que idea.
2: Vale idea, no vedi que lei non ci sta.
1: Que idea.
0: Pino d'Angio, va, tres minuts i tornem.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada... alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
7: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila, viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital. On si no...

0: Pino d'Anjo i el Macuale Dea a 3:15 de la tarda i 2 minuts, Taronja Ràdio Girona 94.4, Ràdio Capital 95.6.
1: 972 313 702.
0: Ràdio Capital 95.6.

0: l'estardit de l'Avinguda de Grècia, just abans d'entrar al pàrquing de la platja.
1: Que han fet tot un radar allà, eh? Ah, sí?
0: Hi ha un radar a 30. Hosti, sí. I mira que me'l conec perquè passo els estius allà.
1: Ostres.
0: Però m'ha enganxat, o sigui, em va arribar la multa de... que anava a 38. No, és que clar... I ahir vaig passar allà, que jo devia, crec que devia anar a 40 o 42.
1: Doncs cagada pastoreta, eh?
0: T'ho juro.
1: Cagada
0: pastoreta. És que això d'anar a 30, aviam, és que se't calarà el cotxe al final. Sí, clar.
1: Que bo. Anant a 30 no se't cala el cotxe, home. No fotis, exagerat.
0: Ja ho sé, però hòstia, és anar molt lent. Està.
1: Mira, aquesta tarda estava parlant amb l'Isaac Sánchez, que és el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Girona, i hem fet balanç dels radars que han posat a punts estratègics, que suposo que han sentit a parlar, davant dels maristes, a Pedret, que en principi era 30 i després el van augmentar a 40. Jo no sé si els coneixes, els tens localitzats, aquests radars de Girona Ciutat?
0: Mare de Déu, mare de Déu. I el de la carretera Barcelona que han posat allà, sí, just davant d'on hi havia l'Abacus,
1: sí,
0: aquell que tornes de nit d'entreno cansat, pam, veus aquell flash que diu no, sí, i dius no pot ser. Però bueno, clar, al final, per la seguretat del ciutadà, jo crec que s'ha de fer.
1: Confesso en aquest programa que queda entre tu i jo. Tens moltes de radars o què?
0: Jo crec que en total unes 4.
1: Unes 4.
0: Però sempre per... O sigui, jo crec que em sona que el radar sempre hi ha aquest marge de 3 quilòmetres per sobre.
1: Res. Comprovat. Vale, doncs aquesta tarda...
0: Estic a 6 o a 7 quilòmetres per hora per sobre.
1: Ah, clar,
0: que doncs... encara de ràbia, vull dir. O sigui, si m'enganxa ja que passi a 30 quilòmetres de més, saps?
1: Sí, però esclar, llavors et pagaràs
0: si 40,
1: més...
0: Si passa de 47, fuà. Però bueno, clar, o sigui, sí. S'ha de posar el límit en algun lloc.
1: Sí, el límit ets tu, eh?
0: El límit ets tu, totalment. Tu, Joan, també, no? Que m'han dit que vas per allà fent curves i així molt sovint.
1: Està molt de collons.
0: Ves rient, bandido. Sí.
1: Escolta, tu, pàjaro, que vagis en compte i que bueno, que no hi ha res a fer, eh? Els radars hi són perquè hi han de ser i perquè anem massa de pressa. I utilitzo...
0: Correcte, així evitem accidents i tothom està més tranquil.
1: Exacte.
0: Millor gent enfadada que no gent, sí, que no vull dir, saps?
1: Exacte.
0: M'explico, eh?
1: Adéu, Joan, que vagi bé. Bona tarda, adéu.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Ara! Els botons de vegades s'encallen, com el presentador. Escolteu que... ja en tenim prou per avui, eh? No deixeu de sintonitzar Taronja Ràdio i Ràdio Capital, que continua molt bona música. Demà tornem a partir de les 4. Adéu-siau.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció. A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Aljouvellrestaurant.com

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
2: Mana, mana. Maxi,
3: l'estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila, viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marçal Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys fent Empordà.
3: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25